0: parlare, carica, mi fai parlare tu che eres una jefa.
1: Manifestera Roma sera, una coquetona candula guasona. Manifestera Roma.
2: Sandra Montfort, a qui escoltem interpretant una de les seues darreres creacions, Manifestera, és un dels plats forts del festival que se celebrarà del 17 al 19 de juliol a Benlloc, a la Plana Alta, organitzat, com sempre, per l'Associació Cultural Festlloc i Escola Valenciana. El Festlloc és el festival més important de l'escena en València. Allí es congrega cada any el bo i millor de la producció anual i es genera un ambient de celebració, despreocupació i bon rotllo absolutament impagable. Allí hem descobert tots noms que després han esdevingut històrics i cada any podem testar la temperatura i la salut de la música en valencià veient el que es proposen els programadors. Enguany hi ha, entre d'altres, Esther, Remei de Calafresca, Auxili, El Diluvi, Malifeta, Pep Jimeno Botifarra, Yes Woman, Romàntic Dimoni, Reina Mora, Tito Pontet, Canta Canalla, Primavera Valenciana i, acomiadant-se del festival, La Fúmiga. Per això també nosaltres ens acomiadem amb ells. I una cançó que retrata molt bé l'esperit de l'estiu i del festival. Ja dormiré. Com diuen els organitzadors, no hi ha estiu sense Festlloc. Allí ens veurem.

0: Doncs com diu la Fúmiga, ja dormirem quan s'acabi l'estiu. Així que ja sabeu, sempre, sempre, sempre disfruteu molt de la vida.
1: Tinc mambos amunes braves. Donen el diner que volen hem de cales. No me rayes.
2: Aniré avisant-vos cada 4 hores.
1: Ja m'he oblidat, em van a matar.
3: Tampoc anirà a sopar, sorry.